0: anem a xerrar a continuació de tradicions nostres, i una d'aquestes tradicions és pujada a peu de Way, a Lluc a peu, no? Ahir va tenir lloc la presentació oficial de l'edició número 52, es va fer a Inca, i volem conèixer com va anar aquest event. Per això ens acompanya en Xisco Bausà, ell és el president del grup Way. Xisco, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, com va?
0: Molt bé, bueno, vosaltres ben animats perquè ahir, com dèiem, va tenir la presentació d'aquesta nova edició a Inca. Explica'ns com va anar.
1: Molt bé, pues estupendo, una gran col·laboració per part de l'Ajuntament d'Inca en total, una col·laboració total. Va haver molt més gent que mos pensaven. La primera vegada que ho fèiem fora de Palma, perquè el Güell ja no és tot sol de Palma, ja participa gent de tot Mallorca, i en creiem oportú que també la presentació s'ha de fer cada any un poble diferent. Sí. Enguany hem començat per Inca, l'any que ve anirem a Marratxí, ja tenim la tradició del Val de Marratxí, i cada any ho farem a un poble de la ruta que ne farem de Palma a Lluc.
0: A més, se va aprofitar aquesta presentació també per fer una sèrie de reconeixements a entitats, associacions, no, Xisco?
1: Correcte, pues, ja, ara farà 8 anys que l'equipo nova que fa rumbo del Güell, i és una manera de donar l'agraïment a les persones que van com a nosaltres, com la Francina Mengol, la Maga Proens actualment, en Miquel Ensenyat, la Catina Cladera, en Dolanys Guilmés, el Val d'Inca, com és lògic, perquè ara farà 7 anys que sortim d'Inca, i també van venir d'agrair les policies locals que participen amb nosaltres en aquesta marxa, les protecions civils i l'emergència de Palma, la Guàrdia de Tràfic, de Palma i d'Inca, i la Policia Nacional.
0: I, a més, la participació s'espera que enguany sigui alta, no? Perquè hi ha bona disponibilitat per als participants des de que es va posar en marxa el període d'inscripcions, no, Xisco?
1: Sí, hem començat molt tant, perquè sempre s'obria la pàgina després de la presentació i enguany hem començat un mes antes. Sí. Hi ha molta gent apuntada i, a més, enguany hi ha una novetat de la marxa més social, en què en aquesta marxa podran participar les persones amb problemes de mobilitat des de sortides de Palma, enguany farem sortida de Palma, perquè n'hi han acompanyats d'unes microbuses adaptats per recollir aquestes persones si no poden seguir.
0: Tornant a l'acte d'ahir, es va començar, Xisco, amb la projecció d'un vídeo, no? De lo que ha estat la història d'aquesta marxa del Güell a Lluc a peu, no?
1: Correcte.
0: Supos que un vídeo emotiu, no? Veient com van ser aquelles primeres marxes a lo que ha arribat a ser ara, no?
1: Sí, va sortir així tot aquell que va pujar amb una botella de butano. Sí, home, ha canviat tot molt, de cada dia més seguretat, lo important és la seguretat dels marxaires, i de cada dia canvia i perfeccionar més gràcies a la col·laboració de la Guàrdia de Tràfic, emergències, carreteres, el Consell de Mallorca, policies locals dels pobles, protecció civil i els nostres voluntaris, que tu saps que és la nostra força més important, els nostres voluntaris.
0: Hi ha unes paraules que va pronunciar ahir també en aquesta presentació el prior de Lluc, Marià Gasalvé, que va animar a seguir creant aquesta comunitat viva. És una reflexió prou interessant, no, Xisco?
1: Sí, jo estic molt content de que a Don Mariano hi ha una col·laboració absoluta en el santuari del Güell. No s'ha vist mai que el santuari a les 5:30 del matí estigués obert en el prior en el portal esperant els marxaires. I això, aquesta gran col·laboració que tenim, no tot sol en la marxa del Güell, s'ha trobat gent gran. Hi ha una gran col·laboració en el santuari i en el grup Güell. La nostra meta és la Mare Déu de Lluc, la nostra patrona.
0: Anava a dir, Xisco, perdona, que també es va aprofitar en aquest acte, doncs també per recordar, i va ser per part teva, d'altres activitats, no?, que duis a terme des del grup Güell, no?
1: Sí, ara mateix m'ha agafat en una reunió amb els Mets,
0: sí,
1: perquè enguany duguin-se, posin-se sortida les persones que estan en els Mets. Vestit de sí, dimoni, més. Sí, millor que no pot ser.
0: Sí, sí. Mm-hmm. Doncs aquesta marxa, que ja està en marxa, mai millor dit, no, Xisco?
1: Sí.
0: I, bueno, seguir animant a la gent que participi, no?
1: Exactament, que és una marxa molt guapa, a més la nostra serra tramuntana és preciosa, i quan arriba la lluna, que aquell paisatge no és del vespre perquè ho vol, això.
0: Clar que sí. Doncs tindrem ocasió d'anar seguint xerrant sobre aquesta marxa de Lluell a Lluc a peu, que ja arriba a la edició número 52, que ja són unes quantes, saps, Xisco?
1: Sí, i el que mos queda.
0: I el que mos queda, així és. I sobretot moltes ganes de passar-ho bé i fer, sobretot, família i comunitat. Mantenir aquestes tradicions.
1: I major quinidat.
0: Efectivament. Xisco,
1: molt bé.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies a tu i als teus oients.
0: Fins una altra. Adéu.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
3: Esbrollador.
4: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
3: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
4: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
5: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
6: Escúchanos en radiobalear.es.
7: Radio Balear, sa nostra música.

0: conèixer a continuació un poc d'informació d'actualitat que ens arriba des de Felanix. Per aquest motiu ens han posat en contacte amb la seva batlessa, na Catalina Soler. Batlessa, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies a Ràdio Balear.
0: Bueno, volem xerrar alguns temes amb vostè. El primer d'ells és que, bueno, Felanix ja està preparant la celebració de l'orgull LGTBIQ+. És així, no, batlessa?
1: Efectivament, el dia divendres, dia 26, celebrem aquest dia amb un pregó, amb una lota que se sent que ho farà molt bé, i amb una certa festa, i donarem visibilitat en aquest col·lectiu.
0: Hi haurà molt de color, cultura i sobretot comunitat, no, batlessa?
1: És del que se tracta, de conviure tots una comunitat, respectant-nos, i que dins la diversitat hi ha la riquesa de la comunitat.
0: A més, són actes que es duran a terme divendres i tot el cap de setmana, també, bueno, cap de setmana, diumenge i també el dilluns, dia 29 de juny, no?
1: Bé, el gruix és el divendres, però després dins el cap de setmana, dins el mercat municipal, també hi haurà qualque cosa, i després a les escoles.
0: Per altra banda, també, ja que xerrar d'urbanisme, no, en aquest cas, és que s'ha posat en marxa la nova rotonda, la intersecció dels carrers Orada i Cavall Marí de Porto Colom, no, batlessa?
1: Sí, la veritat és que en aquest encreuament hi ha hagut molts accidents, molts, i a més greus, qualcun d'ells bastant greus, i era una reivindicació per part de tots els veïnats i per part de tota la gent que va a Porto Colom. I hem fet la rodona un lloc complicat, un lloc que a primera vista hi ha qualcun que diu com pot ser mai que aquesta rodona estigui a tort, etc. I és perquè és una zona inundable, que bon, hi passa un torrent, i que per tant mos hem de tastar les circumstàncies, la geografia de radar. I ho hem fet, evidentment, en dos vers d'Europa i que mos ha anat molt bé les aportacions que hem fet, gràcies també a l'aportació del govern balear. Per tant, hem millorat en seguretat i hem millorat en imatge tota aquesta zona que està, a més, davant d'un hotel.
0: Sobretot la seguretat, després del que ens acaba de dir, no? de molts accidents greus, molts d'ells, i que bueno, això permet aquesta seguretat en els conductors que passin per aquesta zona. I també hi ha que dir que el municipi Felanix reordena el trànsit, reverteix el sentit del carrer Joan Montserrat i modifica un tram del carrer d'Esfrara. Per quin motiu, batlessa?
1: Bueno, tot el que estem fent en quant a el que són millores de circulació són fetes a proposta, evidentment, de policia local i davant la demanda constant de conflictes circulatoris en aquestes zones. El fet que no se fa content a tothom, qualsevol reforma circulatòria, com qualsevol cosa que s'aprèn de la decisió, o bé perquè tot s'havia fet igual, o bé perquè un veïnat sense girar esquerra pot accedir que seva, etc., el que de vegades la gent no accepta és que han de mirar sempre l'interès general per damunt del particular. Per tant, el fem reformes circulatòries, o bé posen prohibits, o bé exigim que res d'un sol sentit, etc., o bé perquè menys una sola part, per afavorir la circulació general del municipi.
0: També Felanix viu el turisme amb intensitat i per aquest motiu el municipi ha fet una passa cap al turisme digital, no?, i sostenible en nova senyalització i una web turística, no?
1: Bueno, sí, això forma part d'una subvenció també que mos ve de Fund Generation, una part d'ella no podem oblidar que Fund Generation són de best també per millorar en qualitat turística i per tant vam presentar aquesta subvenció, se la mos ha concedit i per tant estem fent feina, evidentment, amb una pàgina web que s'hi visit per la nit i amb una senyalització que és unitària per tots els nuclis i per tot el terme. Per tant, vam presentar aquesta subvenció, se mos va acceptar i ara és el moment d'executar el que vam programar en el seu moment.
0: I ja per acabar, xerrem de festes, les festes de Sant Agustí, concretament les verbenes, conegudes per tothom. I bueno, ja s'ha conegut un dels grups que actuaran i que és ni més ni manco que l'Axan Busto, no?
1: Bueno, el únic concert que va fer aquest grup català aquí a Mallorca.
0: Sí.
1: I a més, podem dir que serà una verbena gratuïta.
0: Ahà.
1: Darrerament, els darrers anys, de rock català era sempre de pagament.
0: Sí.
1: Aquesta vegada és de pagament és una altra, que ve més clar que el Tats Cordor, i és de rock català, que és sí. La Sant Busto, és gratuïta.
0: I que, a més, pertany a la gira dels 40 anys, no?, del grup català, l'Ac Sant Busto.
1: Ah, efectivament, era així, però, a més, és que és l'únic concert que faran de gira en tot Mallorca.
0: Déu-n'hi-do, i té sonor, fa l'anix de cuir, no?, aquest concert.
1: Efectivament.
0: I a més, se van perfilant, no?, els detalls de totes aquestes festes verbenes de Sant Agustí a Falanix, i que, bueno, a poc anarem coneguent més detalls. Valdesa, Catalina Soler, com sempre, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat aquí a la sintonia de Ràdio Balear, i apropen-nos tota l'actualitat, o molta d'ella, perquè n'hi ha un carmull d'informació que ens arriba des del seu municipi. L'esperam en una propera ocasió, si m'ho deixa.
1: Clar que sí, moltes gràcies a Ràdio Balear per deixar-nos arribar a tots els oients.
0: Fins una altra, que tingui molt bon dia.
1: Fins una altra, gràcies.
0: I precisament en l'Ac Sant Busto arribarem a la una. En aquesta hora, butlletí informatiu, després, la tertúlia, aquí a Ràdio Balear, en el matinal.

0: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
1: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
2: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
3: L'art torna a prendre els carrers de Manacor en una nova edició de la Nit de l'Art 2.0, una cita imprescindible per descobrir el talent local, viure experiències creatives i gaudir d'una ciutat transformada per l'art. Dissabte 20 de juny, a partir de les 18 hores, 40 punts d'exposició per tot el centre de Manacor, convertint els carrers, comerços i espais singulars en espais de creativitat i expressió artística. Veniu a participar de la Nit de l'Art 2.0 a Manacor, Ajuntament de Manacor.
4: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
5: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
6: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: Es Brolledor.
1: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
0: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
1: En Esporles, Paseo del Rey número 10, restaurante Es Brolledor. Tienes que conocerlo.
2: L'art torna a prendre els carrers de Manacor en una nova edició de la Nit de l'Art 2.0, una cita imprescindible per descobrir el talent local, viure experiències creatives i gaudir d'una ciutat transformada per l'art. Dissabte 20 de juny, a partir de les 18 hores, 40 punts d'exposició per tot el centre de Manacor, convertint els carrers, comerços i espais singulars en espais de creativitat i expressió artística. Veniu a participar de la Nit de l'Art 2.0 a Manacor, Ajuntament de Manacor.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
4: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
5: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: Amb els James, em dona per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es diu així.
1: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.

Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.